0: Las novitats ter RTR.
1: Ils ergats de la PPS ed els vers chefenots lur parolas per l'iniziativa de neutralitat ed il conflict commercial tra entre il Stadis Uniz ed il Canada escalesce de nova main. Quai indus els temas oz les diesch al microfon Urs Müller. Biengi. Tant la PPS quer els Verts a noz lur adunanza da delegats. Somma duas partides dat nor lur parola per l'iniziativa da

Aua, banca, compass. Quai bi trais dallas propostas ci sun da chatar prono online per nos quiz del cecioses actual. Quellas sun fin gianudas quellas propostas e uscia podesne ir amun avant tras l'alfabet. Vagno va intant fin già 15 rundes. Ha isce vo laivet podeve tiente mogna de svilt ir a verer per ce vo na telefonaivet conto quellas ce no vain fin già dudi fus nempe pucia. Malegr sun vos telefons. Jo vain in 3 minuts.